Ai lo progrès, sonda girafònica, lo progrès de l'Antàrtica, lo progrès, lo nucleari, lo progrès, que bella mecanica. Es va punya, punya, massa, punya, perni, de viatge, mani.

Dins aquel burbul d'argent, trapa pa qui ni cara, se benegara planet. Dins aquel burbul d'argent, se benegara planet. Fan la curso per la burso, en esclafan la paurio. Angachats la meraviglia.

Bonson a totes! Avent de s'ha passat l'ume de senyè, soi pla contento de vos tornar a trobar sus Radio Albicès. Ses di l'emissiu Traces de Lengo, podes l'escutar l'udilus a de zuro su l'udis a te a dos ouaituros.

d'hui, vou vos parlar dels cigans. Eren presents din tutta l'Occitania e tout le monde dei Gresio. Portaban de noms diferents, Gargantua, Sanson, lo terrible de Penno, aquel cambiament dependió sovent del lloc de la reciu Occitania. Di l'Albicès e lo Carcinol, places de peidos levados su associados per la tradiciu al passat se de Tsigens. Servician de sepultura. Dint aquel endret trobaven Gargantua. Forso s'apelaban l'autombel de Tsigens, sus la comuna de Penno, la peido del Tsigen, dizian qu'un Tsigen y era enterrat, un home plavel. Di l'olt, trobant l'apeido Martino. Una legenda rapporta che l'uzzun de Trelus, las facilieidos se truban alentur de l'apeido Martino e fon pou al paisans. Disuta be ca che l'apeido a la vertu de garri la febre al ciuste ca ciuste se zai de Jesus. Besen aquí un mescla dis entre la legenda e la cresenza. Anant fa de passes belses e torna trapa lo tsigen de la reciu Gargantua. Era lo pus conegut di l'Albicès, lo pus popular e lo pus biel. Et se n'era l'omen en relaciu a melus rucasses, las peidos levados, las sorgos e las ribieidos. Dizian qu'un sun Gargantua abio set. A cose passavo a Artes. Mettet uno cambo del costat de San Gorgori al dessus d'Artes e l'autro bors San Gieri. E s'accostairet a chi per veure. I abbiò uno barco che portavo de buissus e la ballet. Cantazet a ballat diguet. Me pensi ch'ai a ballado uno bilagno. E beh d'un pei l'endret s'apelo los avalats. Amuntirat, es d'imbiau che lo tsigen bebio, di lo Tarnegaruno a Sant'Antoni. Lo roc d'Anglars e lo roc de Mie supalen l'un de l'autre. E Gargantua abio un pe sul roc d'Anglars e un pe sul roc de Mie. Serro ai baissat e bebio tutto l'aigo de la Baidu. Los paisans pudian pa mai se servir de l'aigo, ni abio pa maito. Fagero un cargomen de buissus e la citero en dessus de la Baidu. Per de dire che Gargantua arreste de beure en da ballet tutto l'accarrado. Los homes angeru pregadiu. La santo bierzo arribet, ti futet un cot de pe al ciul e Gargantua anghet culbuta di lo cirque de bonos d'un sa formo. D'un pei, y a un statuo de la santo bierzo che gardo Sant'Antoni. Ses, ame François, sus Radio Albicès, 54 o Pundus, ou 95.4 di l'émission Trosses de Lengo. Anant tourna di lo monde real per escuta la talbero che nous conto e che nous canto surtout annuets a la talbero. Es una cançó que trobas sul CD a tu baille.

amb un 15 ans passat, la dit jugar solet, amb un pas d'edat, que tornerí entre palonia. Erro cal que

recordaré encara que acabi fent el primo. Una més a l'àlbum de les ànimes nocturnes. Una més dins la millor de les fortunes. Instint de GPS, viure sense pressa. Recordant el que tinc darrere i mirant endavant. Perquè només el temps sap què serà de nosaltres. Cuida del que tens si no vols perdre el rastre.